0: dọ́là.
1: Ọjọ́ tiẹ̀ náà máa dé. Ó máa dé. Mo gbàgbọ́ nínú ẹ. Gbàgbọ́ nínú ara rẹ. Má sọ ìrètí nù.